0: Herrera en COPE.
1: Más Castellón.
0: Estar informado.
2: I la última hora ja m'he escoltat les xifres que s'han rebaixat en quant a superfície cremada, 9.460 nova estimació. El que sí que ha augmentat és el perímetre en 81 quilòmetres. I el que sí que van tindre la notícia ahir per la nit és el desconfinament de tres poblacions, com és la Vilavella, com és Onda i com és Betxí. Això sí, no del tot complet. Encara n'hi ha urbanitzacions en aquesta localitat que seguissin evacuades. I justament volem veure com s'està vivint aquesta situació, aquesta, entre cometes, tornada a la normalitat, de tota la anormalitat que suposa després d'un incendi d'aquestes característiques ahir a Betxí. Alcaldessa Carla Nebot, què tal? Com està el dia avui després de quatre de moltíssim de nerviosisme a la localitat?
3: Ai, Alberto, bon dia per dir algo després de tants dies. La veritat és que avui la situació pareix que molt millor. De moment, ara pel matí sí que estan tingut algun que altre rebot en les zones on estan les urbanitzacions, però ara de moment no han tingut cap, s'està tornant a tirar aire. Però bueno, de moment, calma, prudència i esperem no tindre ningú rebrot més.
2: Com heu superat aquests tres dies i especialment ahir de manera local quan veieu les flames que s'anaven apropant, que s'allunyaven però que el fum no se n'anava del tot?
3: Pues la veritat és que hem viscut moments de situació pues, això, de molt de perill, de voler peligrar per això, algun catremasset, alguna vivenda, situacions pues, com és normal, pues, crítiques en aquestes, quan passen aquestes coses, però la veritat és que han estat treballant de valent els bombers que s'han jugat molts la vida per salvar les cases dels veïns i les veïnes de Betxí. La gent està molt agraïda per això, perquè no s'ha vist cap vivenda afectada, sí que potser ha hagut dos que sí que han tingut les llames al costat de les portes de casa i potser algun arbre o algun cos de jardí s'ha cremat, però les vivendes que són les més importants s'ha pogut salvar i la veritat és que això, han tingut moments pues, molt crítics a Betxí.
2: Tal ha sigut la situació, que el treball de la policia local haurà sigut clau important, per exemple, per a seguir ese control durant dos dies que ha tingut que tancar fàbriques, comerços, establiments de tot tipus, degut a ese perill, sobretot a tot el que podria comportar en quant a problemes respiratoris.
3: Vam demanar reforços a Guàrdia Civil perquè nosaltres sobre duplicar i doblar els efectius policials. És veritat que s'han viscut moments de situacions molt difícils i no donàvem abastos, la realitat. No podíem abarcar-ho tot. Se va sol·licitar protecció de la Guàrdia Civil, que són ells els que tenien que encarregar-se de la seguretat ciutadana. Han tingut prou patrulles per ací i hem anat gestionant de la millor manera possible com hem pogut la situació aquests dies.
2: I ara arriba el moment, podríem dir, de tornada a la normalitat, entre cometes. Per a començar, encara no és normalitat per a tota la població, perquè ahir Solats, Montserrat i Peña Negra, de moment, encara evacuades. No sé si sí, en l'últim sí. CECOPI ja vos han donat alguna informació.
3: No, hem tingut el CECOPI a les 9 del matí i ens han dit que continua igual i que ens citaven a les 7 al nou CECOPI. A veure si a les 7 ens donen alguna novetat més, així en Betxí continuem igual, continuen evacuats i és veritat que aquesta nit a l'haver rebrots pues, encara no consideraven segur i hauria d'estar la gent evacuada i si n'acabarem aquesta vesprada a les 7, què ens manen, no? des de el conseller ens diu, què ens comenta, des d'aquest CECOPI, a veure quina és la nova informació que ens arriba a ser municipi de Betxí.
2: I el que també toca donar és missatge de conscienciació de la gent, que el foc no se n'ha anat, que sé que molts tenen ganes de veure com s'ha quedat les penyes aragoneses, tot i s'entorn al voltant d'Onda, d'Artana, però que de moment toca parar els peus i toca de moment no xafar la muntanya.
3: Ai, sí, és Alberto, i sí, és el missatge que hi ha que transmitir, que la gent primer que tot té que seguir deixant les vies de servei, té que deixar obertes tots els camins que necessita els bombers i l'home necessiten per treballar, perquè en qualsevol moment pot haver un rebrot i si hi ha cotxes que volen fer fotos, vídeos, moltes vegades estorben més que faciliten la tasca, no? Ens ha passat aquests dies, per desgràcia hem tingut que treure gent que s'havia pues, colat dins de la zona de la zona de que estava afectada en Cremes, que en qualsevol moment podia haver un rebrot, i per això una crida a tots, no llevant els veïns i les veïnes de Betxí, que estan fent molt bé i s'estan portant molt bé, sinó també a aquesta gent que ve a veure com està el poble, a veure que s'ha cremat, a veure que volen tindre aquesta foto i aquest vídeo. Per favor, molta prudència, que no vinguin, ja vindran quan tot això passi, però que tinguin molta, molta, molta prudència, perquè en qualsevol moment poden tindre un rebrot i poden tindre un disgust gran.
2: I en aquest cas també parlar dels propietaris que poden estar afectats, especialment pensen llauradors, que potser els ha tocat alguna d'això, algo del foc. Ahí sí que demanava millor els serveis de seguretat, no? Que s'ajuden a passar i que els tinguin també i se control.
3: Pues mira, sí, crec que sol és afectat a un camp, un parell de camps de cultiu i no un gran part, perquè quasi tot el, diguem, tot el 90% de l'afectat ha sigut a zona de muntanya, sí que sabem que algun hort de tarongers pues, ha vist un poquet afectat. Encara no ens han passat el part de l'estimació, no? de l'afecció, però sí que, bueno, us podem comentar ja que el que s'està fent és treballant junt amb els bombers, quan autoritzen i Guàrdia Civil, policia local està fent viatges als veïns, entenen les vivendes per a que agafen l'essencial, tant matins com vesprades pues, estem intentant donar-los i se servissi, mentre els fosos i coses de seguretat, les forces i coses de seguretat ens deixen i sobretot els bombers ens deixen passar, el que fem és per això, que puguen anar per a que agafen l'essencial o donen menjar als animals, perquè molts tenen els massets animals. I bueno, s'està intentant fer el millor possible per a que aquesta gent pues, pugui tindre accés a les seves vivendes. Ja et dic, sempre que ens autoritzen des de dalt, des mandos de dalt.
2: Doncs així està la situació en aquesta nova normalitat i encara en precaució que s'està vivint a una de les localitats que s'han ara desconfinat en aquestes últimes hores, com és Betxí, no encara del tot, en urbanitzacions de muntanya que encara segueixen evacuades degut a aquest incendi forestal a Serra Espadà, que encara està actiu, que no ho oblidem i que ja hem escoltat molt de cap de no apropar-se encara a aquestes zones afectades per l'incendi. Carla Nebot, alcaldessa de Betxí, moltíssimes gràcies per atendre's, moltíssims ànims i que molt pendents anem a estar tant de, esperem, rebre i tindre bones notícies en poquet de temps, com també de tot aquest treball de recuperació del nostre pulmó verd i també vostre de la localitat que s'ha vist molt afectada per aquestes flames.
3: Moltes gràcies, Alberto.
2: Doncs així està la situació a una població que està tractant de recuperar la normalitat encara que encara falta. I l'última hora, que com t'he dit, anem a contar. Hem escoltat i hem tingut també possibilitat de parlar amb Fernando Kindelan, el jefe del cap del bomber de la Diputació, que el tornaràs a escoltar en el nostre informatiu Media Cope, i contant l'última hora com, per exemple, parlant d'aquesta inversió tèrmica, que ha sigut un dels grans mal de caps de cara a l'extinció, que fa que les flames siguin més virulentes i que, per exemple, per moments, degut a aquesta columna de fum que no puja, no puguen treballar els mitjans aeris. No està sent un problema, per sort, en aquestes últimes hores, on encara s'està treballant, per exemple, ara sobretot a la zona oest, a aquest front, a Alcúdia de Veo i Tales, i també a la zona entre Artana i Eslida, també n'hi ha hagut un rebrot durant aquestes últimes hores on també han tingut que desplaçar-se més mitjans terrestres de cara a treballar. L'humitat ens ha explicat Kindelan, que està sent la gran aïllada de cara a la lluita contra el foc en aquestes últimes nit, i que se preocupa especialment aquesta ola de calor que va arribar, que està fent que les temperatures màximes puguen superar els 35 graus a les hores centrals del dia en la zona afectada per l'incendi forestal. La previsió per aquesta vesprada serà igual que els propers dies o els anteriors dies, i s'espera i esperem que aquest treball que s'està fent des del Consorci Provincial de Bombers i la UME i tota la gent que està treballant, més de 400 efectius terrestres i aeris que estan ara mateix en aquesta cinquena jornada d'aquest incendi que està afectant el Parc Natural de la Serra d'Espadà. Un incendi i unes flames del que estan combatint molta gent, i en un d'ells ha pogut parlar el nostre company des de COPE València, Albert Domínguez.
1: ¿Qué tal, tocayo? Buenas tardes. Hoy hemos hablado, lo hemos hecho a primera hora de la mañana, con uno de esos héroes que están sobre el terreno intentando sofocar las llamas. Horas y horas llevan su haber en este incendio que está atacando al pulmón verde de la provincia de Castellón y las que quedan. Es un bombero forestal helitransportado que le hemos pillado de camino a la base para que se le asigne zona para trabajar. Le saludamos ya. Joel Díaz, ¿qué tal?
4: Muy buenos días.
1: ¿Cómo estás, antes que nada?
4: Pues bueno, bien, cansados un poco ya físicamente y mentalmente, pero bueno, vamos a ir luchando por algo que es de todos.
1: Joel, ¿cómo están siendo estas horas? Venimos de un incendio que ha llegado a estar descontrolado. ¿Cómo lo habéis visto vosotros desde abajo, desde tierra?
4: Es un incendio que se ha propagado bastante rápido. Desde su inicio avanzó muy rápido gracias al viento de poniente del lunes. La zona, bueno, quien conoce un poco la zona, pues sabe que Espadán es muy abrupto, muy perdido todo, por la despoblación y por el abandono del terreno. Y estas circunstancias ha sido que pues se convirtiera todo pues en un polvorín al final.
1: Joel, ¿cómo es eso de tirar la toalla, aunque sea momentáneamente, decir, es que no podemos atacar las llamas? Es que debido a las condiciones, tanto del terreno como atmosféricas, es que no podemos hacer nada. ¿Cómo se vive eso?
4: Pues se vive a veces con impotencia, porque lo intentas y todo el trabajo que estás haciendo durante la mañana o durante un rato se va, desaparece y tienes que volver a empezar, o no puedes volver a empezar porque pues al final los medios aéreos se van a otro lugar, que es tu gran apoyo. En nuestro caso, los medios de transporte, nuestro gran apoyo es el medio aéreo. Entonces muchas veces lo necesitan porque hay otras prioridades como personas, casas, animales, y en ese momento pues ya cuesta el doble, trabajas menos trozo, pero bueno, al final estamos acostumbrados a trabajar muchas veces en seco, como le llamamos nosotros, y a eso nos dedicamos.
1: Joel, para la gente a lo mejor que no esté tan a lo mejor familiarizada con estos términos de helitransportada, ¿cuál es tu cometido? ¿Cuál es tu faena? ¿Qué haces tú?
4: Pues nosotros somos las unidades de transporte de la Comunidad Valenciana, que estamos repartidos por toda la Comunidad Valenciana, y nuestro trabajo es, bueno, primeramente nuestro método de transporte es el helicóptero, siempre, y a nosotros no se nos suele ver porque solemos estar el 90% de las veces de los incendios en zonas de muy difícil acceso, donde no va a llegar personal terrestre, y son zonas, aparte de difícil acceso para nosotros, o para la gente así un poco de a pie para que lo entienda, donde estamos muchas veces en peligro, porque nosotros no tenemos una ruta de escape segura, estamos expuestos a cambios de viento, a saltos de fuego, atrapamiento. Entonces, pues, entre comillas, nuestra profesionalización en ese caso es esa, atacar los incendios de zonas que no va a llegar casi nadie.
1: Realmente, vosotros sí que estáis en primera línea, todos estáis en primera línea, pero vosotros vais donde nadie quiere ni puede ir, ¿no?
4: Así es. No lo puedes haber dicho mejor.
1: ¿Y cómo se ve un fuego desde ahí, por ejemplo, ahora en la Sierra de Espadán?
4: Pues a veces lo que dices tú, que no te puedes ni acercar, y otras veces, pues bueno, te puedes ir metiendo poco a poco, pero sí, lo que decimos, cuando pues ves el pino encendido que se ve de lejos, pues imagínate verlo desde esa zona de, pues a 2 metros, a 3 metros o menos a veces, y notar ese calor radiante que a veces pues se hace muy, muy intenso.
1: Se habla de 10.000 hectáreas ya arrasadas. Hablando también con mucha gente que tiene mucha experiencia, dicen que esto no lo habían vivido nunca. ¿Te pasa a ti eso? ¿Confirmas también eso? ¿Que es algo tan virulento y es un suceso, un incendio de unas características que se escapan a todo lo que habéis visto?
4: Sí, sin duda puede ser que sea el gran incendio del verano para mí y para muchos, uno de los grandes incendios que puede haber vivido la provincia, sí, sin duda.
1: Hoy estamos en nivel 3, riesgo máximo de incendios forestales, lo comentábamos también antes, viene otra ola de calor, hay que estar muy pendientes de cómo puede evolucionar el incendio, porque ojalá no, pero también ayer algunas llamas se llegaron a reavivar. ¿Cómo también mentalmente y psicológicamente es trabajar así? Antes os decía alguna referencia, ¿no? De hacemos mucha faena, de repente cambia todo, nos quita la faena que hemos hecho, ¿cómo se vive también eso?
4: Pues al final es eso, básicamente que al final vas teniendo... Porque como nuestro cometido a veces es apagar más que dejarlo todo cerrado, pues ir apagando para que no avance más, pues siempre tenemos esas pequeñas reproducciones o reproducciones grandes, como fue creo el caso de ayer, que te obliga a dejar toda la faena que estabas haciendo para atender esa reproducción para que no avance más o te ponga en peligro dentro de ese incendio.
1: Joel, muchas gracias por atendernos, por sacar estos 5 minutitos. Te dejamos ya, que hay mucha faena por hacer. Hoy también horas y horas, ¿no?, en el monte.
4: Sí, así es. Pues nada, yo ya estoy de camino a la base y nada, pues echaremos todo el día allí y haremos todo lo que podamos y todo lo que esté en nuestras manos.
1: Muchas gracias, Joel, por atendernos y que vaya muy bien el día, porque vuestra suerte también al final será la nuestra. Muchas gracias, Joel.
4: Muchas gracias a todos vosotros. Un abrazo.
2: Gracias, Joel. Gracias, Albert. Per portamos también doncs, la visión de un dels bombers que ha estat actuant i treballant dels més de 400 que seguissin lluitant ahir contra el foc a tota la zona del Parc Natural de la Serra d'Espadà, per exemple. Què està afectant especialment ara, com diem, doncs, aquests fronts que durant la nit en rebrots al Fondeguilla, la zona d'Alcúdia de Veo i Ain, que realment és la que més preocupa, i també en rebrots com el que està patint ara a Artana. L'última hora que passa, per exemple, en bones notícies per una localitat que ha vist el foc prop, com és Tales, que ja no es troben en situació d'alt risc, però que això sí, encara s'està treballant per exemple, que se puga fer recollida dels animals que estan a les granges i de la ramaderia, de cara a treure'ls d'aquesta zona perillosa. En un momentet anem a seguir contant històries de gent, de lo que ha patit durant aquests dies.

0: Herrera en COPE.
1: Castellón y Vinaròs.
0: Estar informado.
2: Así estem, así continuem. Salutacions d'Alberto Marco en aquest espai. On anem a seguir en esa última hora que està afectant l'incendi forestal de la Serra d'Espadà. Cinquena jornada on els més de 400 efectius terrestres i aeris segueixen lluitant contra les flames en un incendi que ha afectat a 9.400 hectàrees, segons l'última estimació que ha fet la Conselleria d'Emergències, en un perímetre que supera els 80 quilòmetres. La bona notícia va arribar en les últimes hores d'ahir en esa desconfinació de localitats com Onda, com Betxí, com la Vilavella, que ja en aquest cas ja han pogut tornar en el últim cas, en el de la Vilavella, a les seves vivendes i als seus treballs. I en algun cas també, després de superar un esglai i de veure unes imatges, doncs que van assustar molt alguns dels treballadors, per exemple, d'un establiment en particular en el que anem a contactar en un moment.